0: destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: Cadena SER, Comunitat Valenciana.
2: Este estiu, que el bany no te la pegue. No et banyes en solitari. Respecta les banderes. Vigila sempre els xiquets i les xiquetes dins i fora de l'aigua. Davant d'una emergència, crida a l'112. Seguis les recomanacions, cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.